0: Acabem de sentir el quartet de corda número 15, opus 132 de Ludwig van Beethoven, interpretat pel quartet Emerson.
1: Catalunya Música,

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música Tot Seguit us proposem l'audició de la Sinfonia número 1 en re major Deutsch 82 de Franz Schubert. En un enregistrament del 1992 us l'oferim interpretada per la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

Aquesta era la sinfonia número 1 en re major Deutsch 82 de Franz Schubert i en sentíem la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem amb la versió per guitarra i corda de les variacions sobre l'Espanyoleta de Gils Farnaby que va compondre Xavier Montsalvatge, una obra que ens interpreta el guitarrista Jordi Codina amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà dirigida per Carles Coll.

El guitarrista Jordi Codina i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per Carles Coll, ens han interpretat la versió per guitarra i corda de les variacions sobre l'Espanyoleta de Gils Farnaby que va compondre Xavier Montsalvatge.

0: Catalunya Música.
1: Continuem avui aquí a Catalunya Música la nostra programació amb la polonesa fantasia per a piano sol en la bemoll major, que és l'opus 61 de Frédéric Chopin. Maria Joao Pires interpreta la música de Chopin al piano.

0: La pianista Maria Joao Pires oferia la polonesa fantasia per a piano sol en la bemoll major, opus 61, de Frédéric Chopin.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb la cantata Io son pur solo, d'Alessandro Scarlatti, que ens interpretarà la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música Poètica.

0: Era la cantata Io son pur solo d'Alessandro Scarlatti. L'interpretava la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música Poètica.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentirem tot seguit a Catalunya Música la sonata per a violí i piano número 2 en mi menor, opus 108 de Gabriel Fauré, interpretada per la violinista Ariadne Daskalakis i pel pianista Roglic Ishai.

0: Ariadne Daskalakis al violí i Roglic Ishay al piano interpretaven la sonata per a violí i piano número 2 en mi menor, l'opus 108 de Gabriel Fauré.
1: Nocturn. Ara ens acompanya la suite Karelia, opus 11 de Jan Sibelius, que ens interpretarà l'Orquestra Filarmònica d'Hèlsinki, dirigida per Oko Kamu.

0: L'Orquestra Filarmònica d'Hèlsinki, dirigida per Oko Kamo, era l'intèrpret de la suite Karelia, opus 11, de Jan Sibelius.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: El flautista Bruno Mayer i l'Orquestra de Cambra de Praga, dirigits per Antonín Hradil, interpreten tot seguit el concert per a flauta en mi bemoll major d'Antonio Rossetti.

0: Aquest era el concert per a flauta en mi bemoll major d'Antonio Rossetti i el sentíem interpretat pel flautista Bruno Mayer i l'Orquestra de Cambra de Praga dirigits per Antonín Hradil.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuarem amb una obra de cambra escrita l'any 1788. Es tracta del quintet de corda número 4, Kehel 406, de Wolfgang Amadeus Mozart. Un quintet que ens interpreten Karel Rehak, viola, i el quartet Talich.

Sentíem el quintet de corda número 4, Kehel 406 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Karel Rehak, viola, i el quartet Talich.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Piotr Ilich Txaikovski és l'autor de les variacions sobre un tema rococó per a violoncel i orquestra, l'opus 33 del compositor rus, que tot seguit sonaran a la sintonia de Catalunya Música. Avui les sentim interpretades pel violoncel·lista Yo-Yo Ma amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh, dirigida per Lorin Mazel.

0: Eren les variacions sobre un tema rococó per a violoncel i orquestra de Piotr Ilich Tchaikovsky, el seu opus 33. Yo-Yo Ma, el violoncel, i l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh les interpretaven sota les directrius de Lorin Maazel.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuarem amb el concert per clave, corda i continu en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach, en una versió per orgue que ens oferiran André Isoard i Le Parlement de Musique, dirigit per Martin Gester.

0: Era el concert per clave, corda i continu en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach, en una versió per orgue que ens oferien André Isouard i Le Parlement de Musique sota la direcció de Martin Gester.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La nostra programació us acosta tot seguit la versió de la violinista Anne-Sophie Mutha i del pianista Lambert Orkis de la sonata per a violí i piano número 5 en fa major, opus 24, de Ludwig van Beethoven, la sonata coneguda amb el sobrenom de Primavera.

Era la sonata per a violí i piano número 5 en fa major, la sonata Primavera, l'opus 24 de Ludwig van Beethoven, que sentíem en la interpretació d'Anne-Sophie Mutter al violí i Lambert Torkis al piano.

Hem sentit l'obertura simfònica Excelsior Opus 13 de Wilhelm Stenhammer, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Göteborg dirigida per Neeme Järvi.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curie, des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, ara podreu sentir la suite hebraica per a violí i piano, obra composta l'any 1951 per Ernest Bloch. Sentim l'Attica Honda Rosenberg, violí, i Afner Arad, piano.

0: L'Atticaund Rosenberg, violí, i Afner Arad, piano, ens oferien la suite hebraica per a violí i piano del compositor Ernest Bloch.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: La gravació que sentirem tot seguit aquí a Catalunya Música és la de Manuel García Morante interpretant la seva música al piano. Són les 5 llunyanies.

0: El pianista i compositor Manuel García Morante interpretava en aquesta versió que ara sentíem la seva obra Cinc llunyanies.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació el concert de Brandenburg número 6 en si bemoll major, catalogat amb el número 1051. És en la versió del conjunt Le Concert des Nations que dirigeix Jordi Savall.

0: El conjunt Le Concert de Nation, dirigit per Jordi Savall, ens oferia el concert de Brandenburg número 6 en si bemoll major, número de catàleg 1051 de Johann Sebastian Bach.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més

0: excèntrica de Leo Janáček, títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curie, des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del Festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
2: Benvinguts, matiners, a la sintonia de Catalunya Música. Efectivament, encetem el primer temps. Per cert, sabíeu que a Txèquia, antigament, estem parlant dels segles XVII, XVIII, alguns dels oficis que estaven alliberats d'anar al servei militar, per tant, a la guerra, eren els criats dels aristòcrates, els forestals i els músics? Doncs bé, potser això ens fa entendre, primer, la importància que els forestals tenien en l'àmbit d'aquest país, que si té una característica natural és la gran quantitat de recursos naturals, especialment boscos repartits per tota la geografia de les grans regions que integren avui la República Txeca. Bàsicament Bohèmia, Moràvia i una petita part de la Silèsia. Doncs no ens sorprèn gens, ja que la natura és gairebé un emblema de Bohèmia o de Txèquia, i per tant tampoc ens ha de sorprendre que el gran compositor pare de la música nacionalista txeca, Bedřich Smetana, dediqués en el seu recull de poemes simfònics titulat La meva pàtria, un d'ells precisament a retratar, o potser hauríem de dir a homenatjar, els prats i els boscos de Bohèmia. Aquest és el títol, precisament, d'aquest poema simfònic que comparteix cartera al costat d'altres prou coneguts com Vigèret o, sobretot, el Moldava, qui no l'ha sentit mai. Nosaltres avui, encara contemplant la natura, ens quedem amb aquest poema simfònic dels prats i els boscos de Bohèmia. Música de Bedřich Smetana.

0: El compositor Bedřich Smetana va triar els boscos i els prats de Bohèmia com un ingredient més per ser retratat musicalment en la col·lecció de poemes simfònics que va escriure al final de la seva vida, la col·lecció que avui coneixem com La meva pàtria, on s'inclou el Vigèret, l'antic castell de Praga, el Moldava, el riu que creua Praga, i, entre altres elements, en quart lloc, aquests prats i boscos de Bohèmia. És justament el poema simfònic que acabem de sentir, a més, en una d'aquelles versions que durant molts anys va ser referent, la de l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida pel recordat Rafael Kubelik, avui enterrat en el cementiri històric de la ciutat de Praga. Vet aquí, doncs, la música de Smetana que ens ha portat al món de la natura bohèmia.
1: El primer temps.
0: Sí, el primer temps, i és que el primer temps ens toca llevar-nos musicalment, per això canta el gall, i ja que hem començat parlant de natura bohèmia, clar, aquesta paraula, això de bohemi, és una paraula que en el temps ha tingut diferents usos. En origen, els bohemis són els habitants de les comarques que integren aquest gran territori que avui forma part de Txèquia i que, de fet, esdevé la part més gran en quilòmetres quadrats de aquest país de l'est d'Europa. La capital de Bohèmia és Praga, que alhora també és la capital de la República Txeca. Però és veritat que, per exemple, a França, escriptors com Henri Murger, al segle XIX, van publicar les famoses escenes de la vida bohèmia, associant la paraula bohemi en els artistes que vivien això, una vida bohèmia. Si bé en origen la paraula de vida bohèmia podríem associar-la a la vida itinerant que van portar alguns artistes, particularment músics bohemis dels segles XVII i XVIII, el cert és que a París es va filtrar i es va convertir en una etiqueta que tots coneixem de vida bohèmia associada a vida d'artista. Però també, fins i tot encara, hi podríem afegir una excepció més, i és que a vegades també s'ha fet servir la paraula bohèmia com a sinònim de la paraula zingar o gitano. És a dir, que per tant els bohemis també podrien ser aquestes persones que han marcat la seva cultura i la seva tradició a través de la vida nòmada. Per tant, aquí tenim un ingredient comú que uneix les tres maneres d'entendre aquesta paraula. I com que no ens volem quedar només amb la teoria, sinó que el que ens agrada a Catalunya Música és la praxi, és a dir, en aquest cas, la pràctica musical, doncs anem a veure com la música ha anat retratant els bohemis. Per exemple, començarem amb la música del gran violinista i compositor navarrès Pablo de Sarasate, que a part de ser un supervirtuós que havia nascut a Pamplona i que va voltar per Europa inspirant molts compositors, el cert és que també li devem precisament el llegat que se'n va derivar. Compositors com Max Bruch o Camille Saint-Saëns, per citar-ne alguns, que li van dedicar obres pensades per la seva meravellosa tècnica violinística. Però ell també ens ha deixat música, com per exemple aquests aires bohemis o aires zingars, depèn de com ho vulguem traduir, opus 20. Heu de tenir en compte que Sarasate aquesta partitura la va publicar a Leipzig, per tant el títol era en alemany en la primera edició, i el títol original era Zigeuner Weisen. Zigeuner vol dir zingar, aires zingars, gitanos. També podem traduir per aires bohemis.

Era l'any 1878 quan Pablo de Sarasate va publicar Leipzig, aquesta obra que acabem de sentir, els Zigeuner Weisen, és a dir, Aires Singers, opus 20, original per violí i piano, i que han sentit en aquest arranjament per violí i orquestra amb una jove Anne-Sophie Mutter en estat de gràcia, que bé toca aquesta noia al costat de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Seiji Ozawa. Explorant com la música ha retratat el món bohemi en tota la seva diversitat que ja hem descrit. Per exemple, un compositor és Giacomo Meyerbeer. Ja sabeu que, encara que es deia Giacomo Meyerbeer, o es feia dir així, ell era d'origen alemany. I vet aquí que va triomfar, després de formar-se i tenir primers èxits a Itàlia, va triomfar a París, on va convertir-se en una de les grans figures operístiques amb títols que avui són molt bons exemples d'allò que es defineix en el món de l'òpera com la Grand Opéra, la gran òpera francesa. Doncs una d'aquestes Grand Opéra és Les Huguenots, els Huguenots, que, vaja, Meyerbeer va compondre el 1836, i que en les escenes de dansa de ballet n'hi ha una que es diu Dansa Bohèmia.

Vet aquí la música de Giacomo Meyerbeer. La seva manera de retratar el que és bohèmia, és a dir, sentíem la dansa bohèmia que apareix, entre altres peces de dansa, a l'acte tercer de l'òpera Els Hugonots, una de les grans òperes en el doble sentit, perquè pertany en aquest estil operístic i perquè també ho és. És una gran òpera en les seves dimensions, en la seva proporció musical, etc. Sentíem la versió de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, dirigits en aquesta ocasió per Mihau Nesterovitz. Seguim una mica en la línia del que acabem de sentir de Giacomo Meyerbeer uns anys més tard, el 1875, va ser quan, ara fa 150 anys, Georges Bizet estrenava la seva òpera Carmen. A Carmen hi apareixen els gitanos, de fet són els amics de la pròpia Carmen, i hi ha una escena que precisament el compositor l'anomena Chanson Bohème. Cançó bohèmia. Aquí, òbviament, la paraula bohèmia fa referència als gitanos del sud d'Espanya. Vet aquí, doncs, aquesta cançó bohèmia de l'òpera Carmen de Bizet.

Era Maria Callas amb Nadine Sotero cantant al costat del cor René Duclos i de l'orquestra del Teatre Nacional de l'Òpera de París, dirigits pel legendari Georges Prêtre, aquest Le Tringle de Sistre Tintin, la cançó gitana de l'acte segon de l'òpera Carmen de Georges Bizet, també coneguda com Chanson Bohémienne. I ja que hem vist aquest retrat que a través de la música fan els compositors a París, escolta, potser que anem a la font. És Smetana, que també ens ha deixat tota una sèrie de pàgines inspirades en Bohèmia, i ell millor que ningú ho coneix. Clar que aquí l'accepció de la paraula Bohèmia fa referència al territori, no pas a la condició gitana.

Per entendre'ns, té moltes obres vinculades a Bohèmia i si tenim en compte que la dansa nacional de Txèquia, la dansa més vella de les danses que es fan i es desfan a Txèquia, és la polca, doncs mira, aquí teniu, per exemple, una obra que es titula Souvenir, és a dir, record de Bohèmia en forma de polca, opus 12.

Això venia a ser com una mena de postal. Recordeu aquelles postals que fa dècades enviàvem quan viatjàvem en algun lloc en els nostres familiars o amics, imatges que incloïen algun dels llocs més bonics que havíem tingut oportunitat de visitar? Doncs bé, això era una postal sonora, records de Bohèmia en forma de polca. Una pàgina per piano juvenil de Bedřich Smetana, el seu opus 12. N'hem pogut sentir la interpretació que en feia Andras Schiff, preciosa, i segur que més d'un no se us ha escapat que hi havia una certa flaire xupiniana en aquesta pàgina juvenil d'Smetana. I és que Smetana, de jove, volia ser un pianista virtuós i un dels seus models havia estat Chopin, sobretot a través de la seva música. Però vaja, que avui estem retratant el que és el Bohèmia, el món bohemi, i un altre compositor que va escriure una obra també força juvenil i que no és gaire conegut és Sergei Rachmaninov. Rachmaninov va escriure també una pàgina que va titular Caprici Bohemi Opus 12. És precisament aquesta pàgina juvenil per orquestra la que us proposem tot seguit.

Rachmaninov va estar treballant en aquest Caprici Bohemi Opus 12 entre els 19 i els 21 anys. De fet, quan tenia 21 anys, el 1894, va ser quan es va estrenar a Moscou. Aquesta pàgina que acabem de sentir, interpretada per l'Orquestra de París, dirigida per Paavo Järvi. I per què s'anomena Caprici Bohemi? Probablement perquè el compositor va dedicar l'obra a Piotr Lodichensky, que estava casat amb Anna Lodichenskaya, que era d'origen zíngar. I probablement va voler, doncs, fer un petit homenatge, tot i que, ho direm baixet perquè quedi discretet, uns anys més tard, no gaires, Rachmaninov va dir que és l'única de les obres que havia compost que preferia negar. Afortunadament, més enllà de que el compositor volgués negar aquesta pàgina, ja veieu que l'hem pogut conservar i l'hem pogut sentir avui que estem passejant-nos pel concepte de bohemi aplicat a la música. I sí, efectivament, si una cosa no ens hi podia faltar en aquest seguit de pàgines que estem dedicant a coses bohèmies, és una pàgina que va sorgir just després de l'estrena de Rachmaninov que acabem de sentir. Giacomo Puccini hi va estar treballant a Torre del Lago, a la Toscana, i la pàgina es va estrenar l'any 1900, any rodó. Ens referim, sí, a l'òpera La Bohème.

0: siamo all'ultima scena. Il conto così presto.
1: Quina escena tan preciosa de l'acte segon de La Bohème, de Giacomo Puccini, estrenada l'any 1900. Hem sentit l'escena de Musetta, el famós vals. Luchini Amara era aquí, Musetta, al costat de Robert Merrill, baríton, fent de Marcello, i Fernando Coren a baix, fent del Chindoro. És la producció en la que també va intervenir Victòria dels Àngels, fent de Mimí, amb Jussi Björling fent de Rodolfo i John Ridon fent del paper del baríton que ens manca. Era aquest fragment de l'acte segon amb l'orquestra de la discogràfica RCA Victor, dirigida en aquell moment per Thomas Beecham. Una pàgina que sí que és el tòpic probablement més alt del que és el concepte bohemi, aquest cop aplicat a l'estil francès, a la vida dels artistes. Casualment, 4 anys més tard, s'estrenava al Teatre de la Sarsuela de Madrid una altra pàgina inspirada en la mateixa novel·la d'Henri Murger, Bohemios, la sarsuela del compositor de Collbató, Amadeu Vives. Precisament d'aquest Bohemios sentim l'escena final.

0: Així s'acaba la sarsuela Bohemios del compositor de Collbató, Amadeu Vives. Era la versió de Maria Bayo fent de Cosette, Luis Lima fent de Roberto, Santiago Sánchez Jericó fent de Víctor, Alfonso Echeverría fent de Girard i Emilio Sánchez fent de Marcelo. Amb ells l'Orquestra Simfònica de Tenerife i diferents cors d'aquesta illa de les Canàries dirigits per Antoni Ros Marbà.
1: El primer temps.
0: I el primer temps volem acabar avui amb la música de Johann Sebastian Bach. És un disc que ha publicat la discogràfica First Hand Records. És la pianista grega veterana de 67 anys, Alexandra Papastefanou. Aquesta pianista ha enregistrat les 6 suites angleses de Johann Sebastian Bach. És el primer dels reculls cronològicament parlant de suites que Johann Sebastian Bach va escriure encara en etapa entre cometes juvenil en els anys de Weimar. D'aquestes suites, tot seguit, en sentim un tast en la versió d'aquesta pianista, recordem-ho, Alexandra Papastefanou.

Així comença aquest àlbum doble en CD dedicat a les suites, a les 6 suites angleses del gran mestre de Johann Sebastian Bach, que interpreta Alexandra Papastefano. Pianista grega de 67 anys, aquí sentim ara interpretant també de la primera suite anglesa una part de les Burres.

0: I així, amb Alexandra Papastefano interpretant l'esborrés de la primera suite anglesa extreta d'aquesta integral publicada per First Hand Records, acomiadem avui el primer temps. Tornarem a preludiar la sintonia de Catalunya Música, com sempre, demà, primeríssima hora, a 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
3: Barcelona.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Directe a l'Òpera.

0: de dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leos Janáček, títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren al rol protagonista acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curí, des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui us acompanyem amb una gran orquestra, un gran director i una gran obra. La Filarmònica de l'Escala de Milà, amb Riccardo Chailly al capdavant, interpretarà la setena sinfonia de Gustav Mahler. El prestigi de l'orquestra de l'Escala s'ha reforçat gràcies a la presència de directors de pes, des de Toscanini fins a Chailly, passant per Furtwängler, Karajan, Bernstein, Giulini, Kleiber, Abbado, Muti o Barenboim, entre d'altres. L'actual director musical del Teatro a la Scala i director principal de la Filarmònica de la Scala des del 2015 fins la temporada que ve, el milanès Riccardo Chailly, ja va començar la seva carrera en aquella mateixa casa com a assistent de Claudio Abbado. Després va ser mestre de capella de la Gewandhaus de Leipzig, l'orquestra més antiga d'Europa, i va dirigir durant 16 anys la Reial Orquestra

l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam. És director musical de l'orquestra del Festival de Lucerna i dirigeix regularment les orquestres simfòniques més importants, la Filarmònica de Viena, la de Berlín, la de Nova York, les orquestres de Cleveland o Filadèlfia, la Simfònica de Chicago i regularment dirigeix el Festival de Salzburg i els BBC Proms de Londres. En aquest concert de la temporada regular de la Filarmònica de l'Escala de Milà 24-25 va dirigir una de les sinfonies més desconcertants de Gustav Mahler, la número 7. De seguida us en parlem. La radiotelevisió italiana, la RAI, comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el gener del 2025 al Teatro a la Scala de Milà. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. La setena és probablement la sinfonia més controvertida de Gustav Mahler. Des del punt de vista estructural, instrumental i harmònic, és una partitura experimental, difícil i fins i tot en algun moment sembla caòtica, encallada, com si el compositor divagués. Normalment, les monumentals sinfonies de Mahler són reflexions sobre la vida i la mort, amb elements autobiogràfics, i la setena es mou com cap altra pels impulsos d'un temperament inestable. Segurament hi contribueixen fets com que, abans d'acabar-la, va haver de renunciar a la direcció musical de l'Òpera Estatal de Viena per desacords amb els músics, i també que el juliol d'aquell 1907 la seva filla gran va morir d'escarlatina. El musicòleg Philippe Chamouart diu que aquesta partitura evoca en primera instància el patetisme de l'home mortal, amb els seus dubtes i les seves preguntes, i que després proclama l'esperança i la confiança en una vida millor. D'altres crítics parlen de conjunció d'oposats buscada conscientment pel creador. En tot cas, com en tota la seva obra, Mahler combina a la setena sinfonia una gran riquesa d'idees i materials de procedència ben diversa, elements poètics, autobiogràfics, irònics, sarcàstics i tràgics. Com fa en les seves sinfonies anteriors, en particular a la cinquena i a la sisena, Mahler inclou a l'orquestra instruments poc convencionals que proporcionen un timbre insòlit, per exemple, la trompa tenor, els escallots, la mandolina o la guitarra. Se la coneix amb el sobrenom de Cant de la nit pels dos moviments de nocturn que conté, el segon i el quart. En total són 5 moviments, un allegro i un rondó als extrems i un scherzo ombrívol a la part central entre els dos nocturns. Aquí tenim, doncs, la sinfonia número 7 en mi menor de Gustav Mahler en aquesta versió a càrrec de l'Orquestra Filarmònica de l'Escala de Milà dirigida per Riccardo Chailly.

0: L'Orquestra Filarmònica de l'Escala de Milà, dirigida per Riccardo Chailly, ens ha ofert la Sinfonia número 7 en mi menor de Gustav Mahler, que es va estrenar el 1908 a Praga amb l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida pel mateix compositor i amb motiu de les noces de diamant de l'emperador Francesc Josep I d'Àustria. Avui us hem acompanyat amb aquesta obra monumental a càrrec d'una gran orquestra i un gran director, la Filarmònica de l'Escala de Milà i Riccardo Chailly. La radiotelevisió italiana, la RAI, ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el gener del 2025 al Teatre La Scala de Milà i que hem sentit gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la nostra programació amb música del pianista i compositor irlandès John Field, conegut per ser el creador de la forma musical pianística nocturn que va influir naturalment a compositors com ara Chopin. Doncs bé, de John Field sentim el concert per piano i orquestra número 2 en la bemoll major, en la versió d'Andreas Steyer, fortepiano, i el Concerto Köln, sota la direcció de David Stern.

Fins aquí el concert per piano i orquestra número 2 en la bemoll major del compositor irlandès John Field. N'hem sentit aquesta interpretació a càrrec d'Andreas Steyer, fortepiano, i el concerto Köln sota la direcció de David Steyer.

0: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Bregenz, a Àustria, les excursions del senyor Brouček, l'òpera més excèntrica de Leo Janáček. Títol que representa ben poc als escenaris i que és una sàtira amb crítica social, amb el tenor Peter Oren en el rol protagonista.

0: Està acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, dirigits pel mestre txec Robert Jindra.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curie des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per obrir una nova edició d'aquest ukelele imaginari, d'aquestes cordes d'ukelele imaginàries que ens porten, per això que anomenem Músiques del Món, amb una visió ben àmplia. Entre les moltíssimes sonoritats i variants estilístiques que ens criden l'atenció, hi ha una cosa tan arrelada o tan prolífica com és el blues, arrelada i a la vegada que té tantes ramificacions. És una manera, potser simple, de recordar que moltes coses ens recorden, valgui la redundància, al blues, ja sigui doncs, per sonoritat, per timbre o per color harmònic, una música que té l'arrel en aquells esclaus negres que van convertir el seu patiment i els seus anhels en música, i que avui nosaltres agermanem o trobem punts en comú mentre fem el nostre recorregut particular. Per obrir boca, una peça amb gust de blues del gran Chano Domínguez i el músic conegut com Imaginario.

0: Avui el blues ens inspira i està clar que també inspira i molt el pianista gadità Chano Domínguez, a més de molts altres estils que cultiva amb mestria, com ara el flamenc, no cal dir-ho. De pianistes avui en sentirem més d'un, però ara mateix deixeu-nos viatjar molt cap a un país com és el Senegal per tastar un cop més la personalitat d'un músic com Cheikh Lo. No seria ben bé blues el que escoltarem, però certa cadència i elements sonors ens hi acosten i molt.
1: Jerejeuf ti borom digal mama samba ndjay jare waki Jerejeuf ti mam Cheikh Ibrahim Fall lamp babul murjida ila Touba.

L'incombustible Cheik Lo, un artista que fa temps que seguim i que per molt seria una mena de bluesman africà, si és que es pot fer l'associació. Influències africanes també n'hi ha, a més d'arrels de molts altres llocs, en la música de Bokanté, un grup multicultural que ha tingut a les seves files músics, com per exemple el baixista Michael Leake, que tenim residint ben a prop. Una peça que d'alguna manera parla d'orígens, All the Way Home.

El blues també alimenta la peça que acabem de repescar amb Namina and the Barbarians. I és que el blues és una música d'arrel més, i així ho creiem, per bé que s'hagi convertit en un material doncs, tan universal que de vegades potser no hi parem prou atenció. Una altra veu, la de la carismàtica cantant francesa Sara Lenka, una enamorada, una altra enamorada del blues, aquí fent duet amb el també carismàtic i també francès Ben L'Oncle Soul.

Duet de veus amb un blues que ens atrapa i deixeu-nos que ho diem d'aquesta manera. Alguna cosa té el blues que sempre en algun moment apareix en la trajectòria o en la inspiració de molts artistes. El nostre admirat Marco Mezquida va escollir un blues per fer aquest autorretrat musical, aquest self-portrait.

Una prova, i no és el primer cop que la fem sonar ni molt menys, que el blues casa amb moltes coses. Aquest fado blues amb el portuguès Julio Resende. Un altre pianista que admirem, com també admirem, i seguim amb el mood tirant a recollit o nostàlgic, si es pot dir així, i amb molt de sentiment, com és el d'aquesta Paradisfel de Kaya Keiter, una especialista d'instruments com el banjo, estudiosa de gèneres com el bluegrass i l'all-time nord-americà, que, diguem-ho de passada, també tant tenen a veure amb el blues.

Hem seguit amb el so de la Voodoo Jazz Band, un projecte que tenim ben a prop, que aposta per la sonoritat del jazz més antic i també, i en aquest cas, del blues. No som en una

espai de jazz pròpiament dit, sinó d'això que anomenem músiques d'arrel, i estem convençuts que el blues bé el podríem posar, com dèiem, en aquest gran sac. En tot cas, el blues i tots els seus cosins germans són en el material

Birton Banjo Muset, Lluís Gómez i companyia, un treball on el banjo és un dels protagonistes, un instrument que sempre ens remet a un segle enrere a les zones rurals dels Estats Units i que també per associació doncs ens fa pensar en el blues i totes les seves branques, que al final han estat el que avui ens servia d'inspiració o de guia en aquest recorregut on us hem acompanyat els habituals Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Un plaer acompanyar-vos, com sempre, ja ho sabeu, i un blues per acabar, un per un dissabte a la tarda, Saturday Afternoon Blues, amb la Sant Andreu Jazz Band. Doncs que la música us segueixi inspirant i ens retrobem ben aviat.

0: Una de les obres de Camille Saint-Saëns era el finale de la suite per orquestra en re major opus 49. L'intèrpret era el conjunt orquestral de París que dirigia Jean-Jacques Cantorff.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Sophie Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.
6: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Ara ens acompanya el concert per violoncel en do major Hoboken 7B número 1 de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets seran el violoncel·lista Christoph Kwang i The Academy of Ancient Music amb instruments originals dirigida per Christopher Hawkwood.

0: Hem sentit el concert per violoncel en do major Hoboken 7B número 1 de Franz Joseph Haydn en la versió de Christoph Kwang, violoncel, i The Academy of Ancient Music amb instruments originals dirigida per Christopher Hogwood.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint les tres peces per a piano que formen l'opus 96 de Sergei Prokofiev, una obra de l'any 1942 que conté tres arranjaments, d'un vals de l'òpera Guerra i Pau i d'una contradansa i d'un vals Mephisto de la banda sonora del film Lermontov. Sentim el pianista Frederic Chiu.

0: Hem sentit les tres peces per a piano que formen l'opus 96 de Sergei Prokófiev. Ens acompanyava el pianista Frederic Chiu en un enregistrament de l'any 1994.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Continuarem amb les bagatel·les per dos violins, violoncel i harmònium, opus 47 d'Antonín Dvořák. Les sentim interpretades per l'ensemble Exploración.

0: Els membres de l'ensemble Exploración ens han interpretat les bagatel·les per dos violins, violoncel i harmònium, opus 47, d'Antonín Dvořák.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Del compositor txec Bohuslav Martinů us convidem ara a sentir el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales, una obra de l'any 1938 que sentim en la versió de Josef Rudzika, piano, Jan Bouza, timbales i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, dirigida per Charles McCarras.

0: S'acaba aquí el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales que Bohuslav Martinu va compondre l'any 1938. Ens acompanyaven Josef Rudzika, piano, Jan Bouza, timbales i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga sota la direcció de Charles Mackerras.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació un dels concerts per a trompa que va compondre Wolfgang Amadeus Mozart. Hem triat el número 3 en mi bemoll major, Kühl 447, una obra de l'any 1787. En sentim un enregistrament de l'any 1953 a càrrec de Dennis Bryan, trompa, i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Herbert von Karajan.

Un enregistrament de l'any 1953 en què Dennis Bryant, trompa, i la Filharmonia Orchestra, sota la direcció de Herbert von Karajan, interpretaven el concert per a trompa i orquestra número 3 en mi bemoll major, QHIL 447, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui us acompanyem amb una gran orquestra, un gran director i una gran obra. La Filarmònica de l'Escala de Milà, amb Riccardo Chailly al capdavant, interpretarà la setena sinfonia de Gustav Mahler. El prestigi de l'orquestra de l'Escala s'ha reforçat gràcies a la presència de directors de pes, des de Toscanini fins a Chailly, passant per Furtwängler, Karajan, Bernstein, Giulini, Kleiber, Abbado, Muti o Barenboim, entre d'altres. L'actual director musical del Teatro a la Scala i director principal de la Filarmònica de la Scala des del 2015 fins la temporada que ve, el milanès Riccardo Chailly, ja va començar la seva carrera en aquella mateixa casa com a assistent de Claudio Abbado. Després va ser mestre de capella de la Gewandhaus de Leipzig, l'orquestra més antiga d'Europa, i va dirigir durant 16 anys la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam. És director musical de l'orquestra del Festival de Lucerna i dirigeix regularment les orquestres simfòniques més importants, la Filarmònica de Viena, la de Berlín, la de Nova York, les orquestres de Cleveland o Filadèlfia, la Simfònica de Chicago i regularment dirigeix el Festival de Salzburg i els BBC Proms de Londres. En aquest concert de la temporada regular de la Filarmònica de l'Escala de Milà 24-25 va dirigir una de les sinfonies més desconcertants de Gustav Mahler, la número 7. De seguida us en parlem. La radiotelevisió italiana, la RAI, comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el gener del 2025 al Teatro a la Scala de Milà. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. La setena és probablement la sinfonia més controvertida de Gustav Mahler. Des del punt de vista estructural, instrumental i harmònic, és una partitura experimental, difícil i fins i tot en algun moment sembla caòtica, encallada, com si el compositor divagués. Normalment, les monumentals sinfonies de Mahler són reflexions sobre la vida i la mort, amb elements autobiogràfics, i la setena es mou com cap altra pels impulsos d'un temperament inestable. Segurament hi contribueixen fets com que, abans d'acabar-la, va haver de renunciar a la direcció musical de l'Òpera Estatal de Viena per desacords amb els músics, i també que el juliol d'aquell 1907 la seva filla gran va morir d'escarlatina. El musicòleg Philippe Chamouart diu que aquesta partitura evoca en primera instància el patetisme de l'home mortal, amb els seus dubtes i les seves preguntes, i que després proclama l'esperança i la confiança en una vida millor. D'altres crítics parlen de conjunció d'oposats, buscada conscientment pel creador. En tot cas, com en tota la seva obra, Mahler combina a la setena sinfonia una gran riquesa d'idees i materials de procedència ben diversa, elements poètics, autobiogràfics, irònics, sarcàstics i tràgics. Com fa en les seves sinfonies anteriors, en particular a la cinquena i a la sisena, Mahler inclou a l'orquestra instruments poc convencionals que proporcionen un timbre insòlit, per exemple, la trompa tenor, els escallots, la mandolina o la guitarra. Se la coneix amb el sobrenom de Cant de la nit pels dos moviments de nocturn que conté, el segon i el quart. En total són 5 moviments, un allegro i un rondó als extrems i un scherzo ombrívol a la part central entre els dos nocturns. Aquí tenim, doncs, la sinfonia número 7 en mi menor de Gustav Mahler en aquesta versió a càrrec de l'Orquestra Filarmònica de l'Escala de Milà dirigida per Riccardo Chailly.

0: L'Orquestra Filarmònica de l'Escala de Milà, dirigida per Riccardo Chailly, ens ha ofert la Sinfonia número 7 en mi menor de Gustav Mahler, que es va estrenar el 1908 a Praga amb l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida pel mateix compositor i amb motiu de les noces de diamant de l'emperador Francesc Josep I d'Àustria. Avui us hem acompanyat amb aquesta obra monumental a càrrec d'una gran orquestra i un gran director, la Filarmònica de l'Escala de Milà i Riccardo Chailly. La radiotelevisió italiana, la RAI, ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el gener del 2025 al Teatre La Scala de Milà i que hem sentit gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la nostra programació amb música del pianista i compositor irlandès John Field, conegut per ser el creador de la forma musical pianística nocturn que va influir naturalment a compositors com ara Chopin. Doncs bé, de John Field sentim el concert per piano i orquestra número 2 en la bemoll major, en la versió d'Andreas Steyer, fortepiano, i el Concerto Köln, sota la direcció de David Stern.

Fins aquí el concert per piano i orquestra número 2 en la bemoll major del compositor irlandès John Field. N'hem sentit aquesta interpretació a càrrec d'Andreas Steyer, fortepiano, i el concerto Köln sota la direcció de David Steyer.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a 2:00, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.
3: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a 11:00 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
4: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curí, des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.

Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

I ara arriba una de les obres de František Xaver Dusek. El pianista Jan Novotný i l'Orquestra de Cambra de la Regió de Pardubice, dirigida per Libor Pešek, ens ofereixen el concert per piano i orquestra en mi bemoll major.

0: El pianista Jan Novotný, amb l'orquestra de cambra de la regió de Pardubice, que dirigia l'Ivor Peshek, interpretava aquest concert per piano i orquestra, en mi bemoll major, de František Xaver Dusek.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el concert per violoncel, corda i continua en fa major de Nicola Fiorenza. Els intèrprets seran el violoncel·lista Gaetano Nasillo i els membres del conjunt 415 que dirigeix Chiara Banchini.

0: Gaetano Nasillo, violoncel i l'ensemble 415, dirigit per Chiara Banchini, interpretaven el concert per violoncel, corda i continu en fa major de Nicola Fiorenza.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua ara amb música del compositor txec Leoš Janáček. Hem escollit l'obra Ritmes infantils, una suite de cançons que va compondre l'any 1925 i que escoltarem tot seguit en la versió de la Capella Amsterdam i el Radio Blazers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.

Popievičko, Popievičko, nech hore mi spadne pričko.

0: Era la suite de cançons Ritmes infantils de Leos Janáček, que interpretava la capella Amsterdam, juntament amb el Radio Blasers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curí, des de la sala Luohi d'Espó i en el marc del festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
1: Bona tarda, benvinguts al programa que avui dedicarem a un títol que representa ben poc als escenaris, Les excursions del senyor Brouček, de Leoš Janáček. És una òpera satírica amb crítica social que aquest estiu va ser al cartell del Festival de Bregenz, a Àustria. La va protagonitzar un cantant excepcional, el tenor britànic Peter Orr, que encarna el senyor Brouček, un burgès pragmàtic, egoista i amant de la cervesa sense cap altre interès que divertir-se. El títol el va enregistrar la ràdio pública d'Àustria el juliol passat i ens ha arribat a Catalunya Música gràcies als intercanvis que ens fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència de l'Oriol Pinart, que m'acompanya al control tècnic, avui us oferim Les excursions del senyor Brouček, segurament l'òpera més excèntrica del compositor txec. És la cinquena que va escriure i li va costar. La principal dificultat va ser el llibretista. Durant 9 anys es van succeir fins a 8, comptant-hi el mateix Leoš Janáček, que va ser l'últim. Es va basar en dues narracions satíriques molt populars a finals del segle XIX, de l'escriptor txec Svatopluk Čech, que feien servir la fantasia per criticar els vicis de la societat contemporània. El protagonista és el senyor Brouček, un burgès i amant de la cervesa que s'embarca a fer 2 viatges sorprenents. Primer a la Lluna i un altre a la Praga del segle XV, en plena revolta hussita, el moviment religiós i nacional amb idees reformadores que va sacsejar Bohèmia en aquella època i que, amb el temps, es va convertir en un símbol de la identitat i de la resistència del poble txec. Les excursions del senyor Brouček es va estrenar al 1920 al Teatre Nacional de Praga. Va rebre elogis per la seva originalitat musical i dramàtica, però també crítiques

0: un llibret considerat feble i un argument vist com a antiquat. Avui, però, es valora com a una obra singular que anticipa recursos gairebé cinematogràfics i mostra la incessant recerca de noves formes d'expressió per part de Janáček.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: De seguida sentirem la primera de les dues parts de les excursions del senyor Brouček, que comença a la Praga de finals del segle XIX. Brouček és un propietari d'uns pisos que té llogats. És aficionat a la cervesa i poc interessat en res que vagi més enllà de la seva comoditat. Després d'una disputa amb la seva llogatera Malinka, filla del sagristà, i el seu enamorat, el pintor Mazel, somia amb un món millor, allunyat dels problemes quotidians. De sobte, la seva casa s'enlaira i el transporta fins a la Lluna. Allà descobreix una societat habitada per artistes, poetes i idealistes. Els seus nous anfitrions veneren la bellesa, la poesia i la espiritualitat, mentre que Brouček continua preocupat per qüestions molt més terrenals. Fins i tot, Isíria, una jove fascinada pels misteris de la Terra, queda captivada pel visitant i l'introdueix en aquell univers fantàstic. Però l'encant dura poc. Durant una solemne celebració artística, els habitants de la Lluna descobreixen que Brouček porta una salxitxa a la butxaca. Com que consideren que menjar carn és una forma de canibalisme, l'acusen d'un crim horrorós. Brouček aconsegueix escapar a l'últim moment i fuig d'aquell món tan refinat com a incomprensible per a ell. Així acabarà la primera de les dues excursions d'aquest antiheroi genialment satíric creat per Leoš Janáček. Musicalment, aquesta obra és d'una imaginació desbordant. Des dels primers compassos, el compositor retrata el seu antiheroi amb una música plena d'ironia, que combina un llenguatge molt proper als recitatius amb una orquestració extraordinàriament rica i colorista. Un dels moments més destacats en aquesta primera part és l'arribada de Brouček a la Lluna, on Janáček crea una atmosfera onírica, gairebé surrealista, en contrast amb la vulgaritat terrenal del protagonista. El resultat és una partitura fascinant i plena de contrastos, en què la fantasia, la crítica social i l'humor conviuen amb una de les orquestracions més originals de tota la producció operística de Janáček. La sentirem amb les veus del tenor britànic Peter Orr en el rol protagonista del senyor Brouček, la soprano d'origen armeni Tatev Varejan en el doble paper de Malinka i Isíria, el tenor de Letònia Mihails Chulpaev com a Mazel i el baix baríton hongarès Károly Semeredy és el sagristà a la Terra i també a la Lluna. El dirigeix el mestre txec Robert Jindra, actual director musical de l'Òpera Nacional Txeca, que en aquest cas es va posar al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga. Us deixo amb la primera part de les excursions del senyor Brouček, de Leoš Janáček.

Читаю балу, не я цепляда, ни кучте, ни кучте.

Ma gei prou, check.

Od věku, z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše, od věku.

0: nos! Hulacek!
1: Thank you.

das besonders schwierig. Das besonders schwierig.

0: Així ha acabat l'extravagant viatge a la Lluna del senyor Brouček, la primera de les dues parts de les excursions del senyor Brouček, l'òpera poc representada de Leos Janáček. Us l'estem oferint l'enregistrament que en va fer el juliol passat la ràdio austríaca al Festival de Bregenz, amb un protagonista absolut, el tenor britànic Peter Orr, l'acompanya, l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga, sota la direcció del mestre txec Robert Gindra.
1: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Les excursions del senyor Brouček va ser l'única òpera que Leos Janáček no va estrenar a Brno. Va preferir fer-ne el debut a Praga, on s'ambienta l'obra. El compositor la va ambientar en aquesta ciutat perquè esperava que tingués més èxit als teatres de la capital txeca que no pas la seva anterior Jenufa. A Janáček el reconeixement internacional li va arribar relativament tard, a diferència de Dvořák o Smetana, però amb el temps es va convertir en una de les figures capdals de la música txeca del segle XX. El seu llenguatge musical és immediatament reconeixible. Melodies inspirades en la prosòdia de la llengua parlada, una gran intensitat dramàtica i una orquestració plena de colors i contrastos, com els que de seguida trobarem a la segona part de les excursions de Brouček, on després del seu extravagant viatge a la Lluna, ara està a punt d'afrontar una aventura ben diferent. Un inesperat salt a la Praga del segle XV, en plena guerra hussita, on la seva comoditat i covardia es posaran a prova davant dels ideals, el patriotisme i el sacrifici d'un poble en lluita. Desorientat, Brouček és pres per un espia de l'emperador Segimon, però aconsegueix refugiar-se a casa del bondadós Domsic. Allà entra en contacte amb els hussites, que debaten amb passió ideals religiosos i patriòtics mentre es preparen per defensar la ciutat. Quan li demanen que es comprometi amb la causa, Brouček prefereix mantenir-se al marge i evita qualsevol risc. Arrossegat a contracor al camp de batalla, s'amaga mentre els altres combaten. Després de la victòria, hussita intenta fer-se passar per heroi, però les seves mentides són descobertes. Davant l'autèntic sacrifici

i dels qui han lluitat per la llibertat de Bohèmia, la seva covardia queda en evidència i és condemnat pel poble. Just quan sembla perdut, es desperta dins d'un barril de cervesa al costat de casa seva i transforma l'aventura en un relat gloriós, on, esclar, ell mateix n'és el gran protagonista. Aquí Jan Atxek contraposa l'heroisme col·lectiu amb l'individualisme del protagonista. Musicalment, aquesta segona part és ben diferent de la primera. Contraposa la sàtira i la comicitat de Brouček amb un to molt més heroic i patriòtic. Destaquen els vigorosos cors hussites inspirats en el cant coral txec, les escenes de debat entre les diferents fraccions del moviment, la pregària lírica de Kunka abans de la batalla i el gran episodi de la victòria hussita, culminat amb una poderosa exaltació col·lectiva. Jan Atxek hi desplega una escriptura directa i enèrgica, plena de ritmes incisius i d'un intens sentiment nacional. El tenor britànic Peter Orr serà qui torni a assumir en aquesta segona part el paper protagonista del senyor Brouček, acompanyat pel baix txec i en Stava com el jutge Wolf, el baix baríton hongarès Károly Semeredi en el paper del bonhomiós campaner Domsik, la soprano d'origen armeni Tatev Baroyan interpretarà Kunka, la filla de Domsik, el tenor de Letònia, Mikhails Chupayevs, és Petrik, promès de Kunka, i els acompanyen el Cor Filharmònic de Praga i l'Orquestra Simfònica de Viena sota la direcció del mestre txec Robert Jindra. Aquí teniu la segona part de les excursions del senyor Brouček, de Leoš Janáček.

Я посажу янчи полдник, а я...

Rybnik. Jen si nemyslí Jankův, že dám se rozsekat jak biftek.

0: Ha estat l'aventura del senyor Brouček entre els hussites, el moviment religiós i nacional reformador que va trasbalsar Bohèmia a la primera meitat del segle XV. I el senyor Brouček ha tornat al present havent après ben poca cosa. Una sàtira brillant i agradolça que Leoš Janáček converteix en un vibrant retrat de la identitat txeca, la cinquena òpera que va compondre i que rarament es representa. Aquest vespre hem tingut l'oportunitat de gaudir-la amb l'enregistrament que em va fer el juliol passat la Ràdio Pública d'Àustria al Festival de Bregenz, amb un protagonista absolut, el tenor britànic Peter Orr, que ha encarnat el senyor Brouček i que ha estat present pràcticament durant tota l'òpera, a les dues parts. Una gran veu i un gran especialista en òpera del segle XX. A Liceu el van poder veure en el paper de Mortimer a Lessons in Love and Violence de George Benjamin. Al seu costat, la soprano d'origen armeni, Tatev Baroyan, que ha hagut de defensar tres papers, el de Malinka i Isidia a la primera part i el de Kunka en aquesta segona. Té una veu potent, amb uns aguts ben definits. Qui també ha assumit molt bé tres rols, Mazal, Blankini i Petrik, ha estat el tenor de Letònia, Mikhails Chulpayev. I, finalment, cal destacar entre els solistes el baix baríton hongarès Károly Semeredi, com a bon sagristà a la terra i a la lluna, i campaner a la Bohèmia del segle XV. Els ha dirigit el mestre txec Robert Gindre, que s'ha posat al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Viena i el Cor Filarmònic de Praga. Un tàndem especialment adequat per ressaltar el color eslau i la complexitat rítmica de la partitura de Janáček. Si voleu recuperar l'audició íntegra de les excursions del senyor Brouček, aquesta fantasia còmica sobre viatges impossibles amb una innegable crítica social, podeu fer a la plataforma 3CAT, a directe a l'òpera. Dissabte que ve tornarem a ser aquí. Oriol Pinart, al control tècnic, i qui us ha acompanyat, Xavier Montagut Pagès, a la direcció i conducció. Amb Assis i Galatea, de Händel, des de Bickmore Hall de Londres i amb Les Arts Florissant. Fins aleshores, que passeu bona setmana amb bona música.
1: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana sentirem el projecte Mia del trombonista i vocalista franco-libanès Robinson Curie, des de la sala Luohi d'Espoo i en el marc del festival Abril Jazz de la ciutat finlandesa.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.
3: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
0: Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Interludi, el repertori més clàssic a Catalunya Música.

Ara ens acompanyarà una de les sonates prussianes de Carl Philipp Emanuel Bach. La pianista Susan Alexander Max ens oferirà la sonata en la major Wodkin 48, número 6.

0: Acabem de sentir una de les sonates prussianes per teclat de Carl Philipp Emanuel Bach. Concretament, era la sonata en la major, Wodkin 48 número 6, en la versió de la pianista Susan Alexander Max.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir l'elegia per violoncel i piano opus 24 de Gabriel Fauré en la versió del violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cécile Licat.

0: Hem sentit l'elegia per violoncel i piano, opus 24, de Gabriel Fauré, interpretada pel violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cécile Licat.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir l'arranjament per quartet de saxofons d'Andrea Arendt i Johann van der Linden del quartet de corda en re major opus 45 d'Albert Roussel, en la versió del quartet Aurèlia.

Hem sentit l'arranjament per quartet de saxofons d'André Arendt i Johann van der Linden del quartet de corda en re major opus 45 d'Albert Roussel en la versió de l'Aurelia Quartet.

0: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
1: Ara ens acompanya la que és, sens dubte, l'obra més coneguda de George Gershwin, la Rhapsody in Blue. Avui, però, la sentirem en una versió per dos pianos i orquestra, interpretada per les pianistes Katia i Maria Labeck i l'orquestra de Cleveland, dirigida per Ricardo Chailly.

0: Acabem de sentir la versió per dos pianos i orquestra de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, tal com l'interpretaven les pianistes Katia i Maria Labeck amb l'orquestra de Cleveland dirigida per Ricardo Chailly.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Per continuar, us convidem a sentir la Simfonia Espanyola, opus 21, d'Eduard Lalo, interpretada pel violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París, dirigida per Gheorghe Enescu.

0: Hem sentit la Simfonia Espanyola Opus 21 d'Eduard Lalo en la versió del violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París dirigida per Gheorghe Enescu.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Aquest setembre estem visitant Finlàndia per sentir els concerts amb els quals els diversos festivals del país estan celebrant el que es considera el naixement del jazz finlandès. És l'arribada el 1926 al port d'Helsinki de l'orquestra de jazz que viatjava al vaixell Andania, procedent de Nova York, i que es va fondre amb músics locals en arribar a terra per improvisar a partir de cançons populars finlandeses i americanes a ritme de swing, en el que es considera el germen d'un gènere que ha acabat, amb el pas dels anys, construint una potent escena amb segell propi. La trobada cultural de fa 100 anys segueix marcant el gust i també els projectes que programa el festival Abril Jazz de la ciutat d'Espoo, com ara el que sentirem aquesta nit, que protagonitza el trombonista i vocalista Robinson Kuri, un músic franco-libanès que és una de les veus més interessants de la nova generació del jazz europeu, perquè la seva música entrellaça el jazz amb les tradicions modals de l'Orient Mitjà, les textures electroacústiques i un fort component rítmic a les seves exploracions, amb una expressivitat que es dirigeix, segons ell mateix explica, tant al cos com a la ment. El projecte que presentava el Festival d'Abril d'Espoo 2026 és el trio Maya, el nom del qual fa referència a la font de la vida. Una exploració musical dels ritmes ancestrals i les sonoritats i repeticions de caràcter ritual amb el trombó convertint-se en una extensió de la veu humana, una ampliació i transformació de la veu del mateix Kuri, però també de la dels altres membres de la banda. Així doncs, al costat de la veu de Kuri sentirem també les del teclista Leo Yosef i de la percussionista Anissa Nehari, tres músics amb arrels àrabs que construeixen un llenguatge musical propi en el qual s'hi troben de manera orgànica el jazz, els makam àrabs i les transformacions electròniques. La idea del projecte no és fondre totes aquestes tradicions, sinó la de crear un son nou i distintiu a partir d'aquesta trobada de sonoritats. Ho podrem comprovar amb aquesta gravació que ens ha fet arribar la ràdio finlandesa, feta a la sala Luohi d'Espoo el 23 d'abril passat.

El Robinson Curie Maia, és a dir, Robinson Curie, trombó, veu i electrònica, Leo Yassef, piano i teclats, Anissa Nehari, percussions, des del Festival Abril Jazz d'Espó 2026. Comença el concert.

0: Good evening. Thank you so much for being with us tonight. We are
1: Robinson Curie compartint els aplaudiments amb els membres del seu trio Maya, amb la percussionista Anissa Nehari i amb Leo Yasef, que toca el piano i el sintetitzador. En un concert que ha començat amb dos temes del seu primer treball, Maya, Ages i Cosmos són els temes que sentíem inspirats en el viatge recent de la NASA a l'espai, en el que es deu sentir en veure la Terra des de l'espai. La cançó amb la qual seguiran ens diu que és Poussière, la pols, dedicada a les persones que viuen massa poc temps en aquest món, especialment quan són víctimes de guerres com les del Líban i Palestina.

Des del festival Abril Jazz d'Espó, el trio Maya del trombonista Robinson Curie amb la percussionista Anissa Nehari i amb Leo Yassef, que l'estem sentint tant al piano com al sintetitzador. Aquest tema era Pussiega.

0: So this song was called Mia, and it's also the name of
1: Robinson Curie ha agafat el micròfon per explicar-nos que aquesta cançó Maya és el tema central del primer àlbum de la banda que estem sentint aquesta nit en directe des del Festival d'Abril d'Espoo. La banda just sortia de gravar el que serà el segon treball del trio, Transara, que s'havia de publicar pocs dies després d'aquest concert gravat el 23 d'abril d'aquest 2026. Birth of Noam és el títol del tema amb el qual segueix el concert.

0: Thank you very much. Merci beaucoup. Anissa Nerian percussions. Leo Jassef on keyboard.
1: Wilson Curie presentant els membres del seu trio, la percussionista Anissa Nehari i el teclista Leo Jassef i Mathieu Pio al so. El tema que ens proposen ara, Cana, porta el nom d'una ciutat del sud del Líban, del país d'origen de Robinson Curie, la ciutat on van créixer els seus ancestres, a la qual vol tornar amb records feliços.

Entusiasme del públic finlandès després de Kana, que és una altra d'aquestes composicions de fusió entre Orient i Occident de Robinson Curie. Una composició en la qual s'hi fonien els sons electrònics i els acústics i que estava dedicada a la ciutat d'on prové, del sud del Líban. El tema amb el qual tancaran el concert en aquest festival d'abril a Espoo es diu Arazu.

Arasu és el títol d'aquesta composició en la qual sifonien les harmonies jazzístiques i les melodies de la música àrab cantades pel trombó de Robinson Curie, amb aquest instrument que li permet imitar els melismes vocals i els quarts de to que infonen el caràcter del projecte que hem estat sentint avui. L'expressió de les arrels àrabs dels músics d'aquest trio a través de la fisicalitat del trombó combinat amb les textures electròniques per crear aquest nou so de trobada cultural. Un nou so en el que es coneix com a jazz àrab que ha obert la música de Curie col·laboracions recents amb Ibrahim Malouf, Natasha Atlas i la Metropole Orquestra holandesa, en interessants propostes que podeu trobar si remeneu una mica la seva discografia. El concert que hem estat sentint avui el va gravar la ràdio finlandesa el 23 d'abril d'aquest 2026 a la sala Luohi d'Espoo i ens l'ha fet arribar a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Tanquem la sessió d'avui possible gràcies a l'orella atenta d'en Josep Aymí. I la setmana que ve, també des del Festival d'Abril d'Espó, el quintet del saxofonista i cantaorga dita Antonio Lizana. Quintet amb el Maui de Càdiz, amb David Sancho, Arim Keshishi i Shayan Fati. Dissabte a les 11 en punt, us esperem aquí mateix. Bona setmana.
1: El Jazz en Viu, al Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el concert per piano i orquestra número 23, Kegel 488, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran el pianista Vladimir Horowitz i l'orquestra de la Scala de Milà, dirigida per Carlo Maria Giolini.

sentit el concert per piano i orquestra número 23, Kehel 488, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets han estat el pianista Vladimir Horowitz i l'orquestra de l'Escala de Milà, dirigida per Carlo Maria Giulini.

0: Catalunya Música.
1: Ens situem ara en ple barroc francès per sentir música de Marin Marais. Sentirem l'acte segon de la tragèdia lírica Semel, una òpera estrenada al Palais Royal de París el 9 d'abril de l'any 1709. Semel va ser, segons la mitologia grega, una princesa tebana, filla de Cadme i d'Harmonia, que va engendrar Dionís de les seves relacions amb Zeus. En la versió que sentirem hi participen els cantants Chano Mercé, que fa de Semel, Benedict Thorin és Dorina, Jael Atzeretti és la gran sacerdotessa de Bacchus, Jordis Tirol és Juno, també sentirem la veu de Thomas Dollier, que fa de Júpiter, la de Lisandro Abadí, en el paper de Mercuri, i la de Marc Labonette, que fa de gran sacerdot de Bacchus. Amb tots ells, el conjunt Le Concert Spirituel, que dirigeix Hervé Niquet.

S'acaba aquí l'acte segon de la tragèdia lírica Semel de Marène Marais, una obra estrenada a París l'any 1709. Sentíem les veus de Shannon Mercer, que feia de Semel, Benedict Thohan en el paper de Dorina, Jaël Azzaretti feia de gran

0: sacerdotessa de Bacus, Jörg Distelbohl era Juno, Thomas Dollier feia de Júpiter, Lisandro Abadí en el paper de Mercuri i Marc Labonet, que feia de gran sacerdot de Bacus. Amb ells hem sentit també el conjunt Le Concert Spirituel que dirigeix Hervé Niquet, un enregistrament de l'any 2007.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb la 8a Simfonia Opus 65 de Dmitri Shostakovich, que ens interpretarà l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per André Previn.